In spirito montis, altitud oxeli, libertas anime, sancte spiritus, sancte fortis.